quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

per fer la migdiada. Tere Caro, obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

L'estiu desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

0: piel.
1: A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona, a l'altura de Mataró, amb 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a l'A2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un accident que manté també un carril tallat. A la BV-5207, a l'Esquirol, també hi ha pas alternatiu regulat per semàfors en tots dos sentits després d'un accident que va tenir lloc ahir. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I Rússia ha reclamat al govern espanyol que presenti informació que acrediti la seva suposada vinculació amb la campanya de desinformació que hauria contribuït a desencadenar la crisi migratòria a Ceuta. El Ministeri d'Exterior rus ha respost així a les acusacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre una possible intervenció de Moscou en aquesta crisi. El govern espanyol insisteix que té proves per assenyalar Rússia i Israel d'intentar desestabilitzar Espanya i la Unió Europea a través dels missatges que van portar 70.000 migrants a finals de juliol a la ciutat autònoma. Amb tot, el govern espanyol ha aprovat també un paquet d'ajudes de més de 300 milions d'euros a Ceuta d'aquí a finals d'any per tal de pal·liar aquesta crisi. I la Generalitat eliminarà l'accés amb contrasenya a La Meva Salut i deixarà l'IDCAT mòbil com a única via d'entrada. Les dues opcions conviuran fins al gener del 2027, però a partir del 15 de setembre ja no es podran crear noves contrasenyes. El canvi busca simplificar l'accés i reforçar la seguretat del servei després dels robatoris de credencials detectats al 2024. I a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. Els fets han passat durant la festa major de Manresa. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci avui al migdia a la plaça Major. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya, amb domini del sol i alguns núvols baixes, sobretot al litoral sud i les Terres de l'Ebre. Al migdia poden créixer també nuvolades inofensives al Pirineu, especialment a l'oriental.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana, Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antera Caro.

0: gracias a la vida más sabrosa.
1: A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. En mobilitat, la C32 registra retencions importants en sentit Barcelona a l'altura de Mataró, 2 quilòmetres de congestió per un accident que obliga a tallar un carril. També hi ha circulació intensa a la 2, a Castellnou de Seana, en sentit Barcelona, per un altre accident que també deixa un carril tallat. Finalment, a l'AP7, a Mollet del Vallès, direcció Girona, un tercer accident deixa un altre carril tallat en aquest punt. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposa a la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació de forces marroquines. La petició arriba tot just després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer Sant Carles. Els veïns han sentit trets a les 3 de la matinada i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i a la façana de l'edifici. No consten ferits i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va ser localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La divisió d'investigació criminal ha assumit la investigació i els agents han escorcollat també un pis de la travessera dels drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la festa major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé. Antina Caro, benvinguts.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. Segons l'Espanyol, l'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores al país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky, també de diverses regions, i el govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i també el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra al 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a 3 trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també dins de a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts presumptament per un delicte de tentativa d'homicidi. I també a Manresa, dos menors han estat detinguts pels Mossos en relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume la matinada d'ahir, però no es va poder fer res per salvar-li la vida. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit ara la investigació i els agents han escorcollat un pis de la travessera dels Drets sense descartar nous registres. Els fets han passat durant la Festa Major de Manresa i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol oficial i també ha convocat un minut de silenci aquest migdia a la plaça Major. I un home també moria aquest dimarts envolcat un camió formigonera que conduïa a la carretera BB-5207 al terme municipal de l'Esquirol, a Osona. La víctima és un veí de Cerdanyola del Vallès de 49 anys i les causes del sinistre estan encara sota investigació. I pel que fa al temps, avui la calor tornarà a augmentar a Catalunya amb domini del sol i alguns núvols baixos, sobretot al litoral sud i també a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada amb la participació també de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el seu suport del poble català ucraïnès, al poble ucraïnès, volíem dir, davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà també amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer també d'una regió europea a fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el passat 2022. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis van fugir en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos també han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca i a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no consta cap detenció. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar, com dèiem, el 26 d'agost quan un vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant els casos. I a Manresa també dos menors han estat detinguts pels Mossos en la relació amb l'apunyalament mortal d'un home de 45 anys. La víctima, veïna de Castellnou de Bages i molt coneguda a la comarca, va estar localitzada greument ferida al carrer Sant Jaume. Els fets han passat durant la festa major i l'Ajuntament ha decretat un dia de dol i un minut de silenci avui a les 12 del migdia. Notícia.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. En Gina Caro, a l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Ara a les 12 Manresa guarda un minut de silenci a la plaça Major en record de l'home de 45 anys mort aquesta matinada en un apunyalament. L'Ajuntament ha convocat l'acte com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i també amics de la víctima. La ciutat ha decretat un dia de dol oficial pels fets, que ha tingut lloc també durant la festa major del municipi. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig també aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici. No hi ha ferits confirmats i els dos ocupants del pis han fugit en cotxe però han estat interceptats a la ronda de dalt i també detinguts per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I els Mossos han obert una investigació per esbrinar l'autor d'una nova agressió per arma blanca, també ahir a la tarda a l'estació d'Arenys de Mar. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís cap a les 6 de la tarda i la víctima va ser traslladada a un centre sanitari. La policia ha obert ara una investigació per tal d'esclarir els fets, però de moment no hi consta cap detenció feta. I també el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un home de 26 a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost, quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar volcat al carrer Diagonal. A l'interior, els Mossos hi van trobar el cos de l'home, que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal també continua investigant el cas. I en clau política, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat al director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, que aclareixi amb urgència si existeix un informe policial que relacionaria el Marroc amb l'entrada massiva de migrants a Ceuta a finals de juliol. Marlaska vol saber també des de quan disposava la policia d'aquesta informació i per què no es va traslladar als òrgans de seguretat nacional. L'informe del Centre Nacional d'Immigració i Fronteres apuntaria que l'entrada va ser planificada i executada també amb la participació de forces marroquines. La petició arriba després que ahir Pedro Sánchez exculpés el Marroc i assegurés que no hi havia cap informació dels cossos de seguretat que apuntés a la seva participació. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant les 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Zelensky i també de diverses regions. El govern destaca que serà el primer president d'una comunitat autònoma a visitar Ucraïna i el primer d'una regió europea en fer-ho en solitari. El viatge també servirà per posar en valor l'ajuda de Catalunya a Ucraïna des de l'inici de la guerra el 2022.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, tota la música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, a una us parla Maria Lara. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat màxima cautela davant l'informe policial que apunta a una possible participació d'agents marroquins en l'entrada massiva de migrants a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol. Bolaños ha assegurat que el govern espanyol analitzarà l'informe en detall i ha negat que s'hagi ocultat informació sobre la possible implicació del Marroc.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detall i en profunditat ese informe al que se referia la informació de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: El document apunta que gendarmes marroquins haurien guiat migrants cap a la frontera seguint instruccions d'agents de paisà. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha demanat a la Policia Nacional que confirmi la veracitat de la informació i quan en va tenir coneixement. Per la seva banda, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos dels que disposa perquè Ceuta recuperi com més aviat millor la plena normalitat.
3: Que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad y tengo el convencimiento de que, como en otras muchas ocasiones, Ceuta saldrá reforzada de esta situación. Nuestra prioridad es sacar cuanto antes a la gente de las calles, garantizar una atención digna y devolver a los ceutíes la tranquilidad que merecen.
1: Avui, de fet, hi ha convocades mobilitzacions a Barcelona, Girona i Lleida contra el racisme i l'extrema dreta, al mateix temps que també hi ha mobilitzacions en solidaritat amb el poble ceutí. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig aquesta matinada a l'Hospitalet de Llobregat després d'una discussió entre un grup de persones i dos homes que vivien en un pis del carrer de Sant Carles. Els veïns han sentit fins a tres trets i els agents han localitzat impactes de bala dins de l'habitatge i també a la façana de l'edifici, però no hi consten ferits confirmats. Els dos ocupants del pis han fugit en cotxe, però han estat interceptats a la ronda de dalt i detinguts posteriorment per un presumpte delicte de tentativa d'homicidi. I el jutjat de menors de Lleida ha acordat l'internament en règim tancat per al menor de 17 anys detingut el dilluns per la mort violenta d'un altre home a Balaguer. Els fets van passar el 26 d'agost quan el vehicle de la víctima va xocar contra diversos cotxes aparcats i va quedar bolcat al carrer Diagonal. A l'interior els Mossos hi van trobar el cos de l'home que presentava ferides d'arma blanca. La Divisió d'Investigació Criminal continua investigant el cas. I dues persones han resultat ferides greus en dos accidents de trànsit aquest matí. El primer, una dona, ha resultat ferida en estat greu per un accident entre un turisme i una motocicleta a la P7 a Mollet del Vallès i, en segon lloc, un motorista ha resultat també ferit a la C32 a Mataró.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro, per escoltar.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys. L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i de la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a través de xarxes socials arran del crim.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: És dimecres 2 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants a Ceuta. Sònia Kerr.
4: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
5: És el moment de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información, y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe.
4: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments espanyols que estan rebent crítiques per ús partidista.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
4: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
1: L'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
4: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica al final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
1: En cultura, tot està a punt per a la Setmana del Llibre en Català, amb prop de 300 segells editorials.
4: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
1: Els esports, Marc Casador arriba al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera, Joan Barberà.
6: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Marxa cedit fins a final de temporada.
1: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquest dimecres s'està comportant com les últimes jornades, per tant, més aviat amb calma, amb tranquil·litat i avui amb pocs núvols. Alguns no s'acaben de desfer d'alguns indrets de l'Ebre o del Camp de Tarragona, però són poc destacables, i d'altres, de núvols, creixeran també aquesta tarda a cavall del Ripollès, de la Garrotxa, del nord d'Osona, la comarca del Lluçanès, l'Alt Berguedà, però com a molt acabarà caient alguna gotellada francament dispersa. Quatre núvolets prims també, i una temperatura que avui remunta un palet respecte a ahir. De fet, ja a les comarques de Ponent tocarem els 35 graus, també a l'interior gironí, sobretot cap a la comarca de la Selva i a la plana empordanesa. Pel que fa a demà, un ambient ja més calorós, 37-38 graus a les comarques del Segrià, de les Garrigues, de la Ribera d'Ebre, i demà amb un bon sol. Només al matí hi haurà alguns núvols enganxats a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui amb nosaltres, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Minut de silenci aquest migdia a Manresa per condemnar la mort d'un home de 45 anys apunyalat a mans, presumptament, de dos menors de 15 i 16 a la matinada de dimarts. Uns fets que han consternat el municipi per la joventut dels dos atacants i que també han desfermat missatges d'odi i de racisme a les xarxes socials que avui l'alcalde ha condemnat. Canal Taronja Central, Quim Roure.
8: Unes 200 persones s'han concentrat aquest dimarts a la plaça Major de la capital del Bages per condemnar els fets que van acabar amb la mort d'un home a punyalades la matinada de dimarts. Amb la presència del conseller de Justícia Ramon Espadaler i amb nombrosos representants polítics, l'Ajuntament de la ciutat ha condemnat els fets de manera rotunda. Marc Aloi, alcalde de Manresa.
3: La justícia ha de ser impecable amb els autors d'aquests fets, dels culpables. Qui la fa, la paga.
8: Aloi també ha anunciat que el consistori es personarà com a acusació popular. També han explicat que valoraran els fets des de tots els àmbits.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre. No ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
8: Per aquesta tarda s'espera una nova concentració de veïns just al carrer Sant Jaume, al lloc on es va produir l'apunyalament mortal.
1: Les últimes hores aquest crim ha pres una dimensió política arran dels missatges difosos a les xarxes socials per Vox i Aliança Catalana, atribuint origen marroquí als dos menors detinguts. El govern ha sortit al pas d'aquests comentaris confirmant que tots dos són nascuts a Catalunya i que tenen família.
4: El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, s'ha posat al costat de la família de la víctima, ha destacat la feina policial i ha mostrat confiança en l'acció judicial. Són declaracions a la xarxa.
9: Fer una condemna rotunda d'aquest assassinat, d'aquest crim, i posar-nos al costat, evidentment, dels familiars d'aquesta víctima que ha estat assassinada. Agraïm l'esforç policial i la severitat amb la que s'han pogut fer ja les detencions dels presumptes. Estem en aquest terreny de presumpció d'autors i crec que la investigació d'alguna manera continua. El que hem de ser és contundents en la persecució dels delictes, ser capaços, en la mesura que en siguem, i en societats complexes això no és tan senzill, doncs, d'acusar elements, evidentment, de prevenció, però en qualsevol cas ara el que toca actuar és a l'àmbit de la justícia.
1: I tenim encara més notícies vinculades als successos. Internen en règim tancat el menor detingut en relació amb la mort violenta d'un home a Balaguer.
4: El tribunal ho ha acordat a instàncies de la Fiscalia de Menors. Els fets van passar fa tot just una setmana, quan cap a 2:15 de la nit es va rebre l'avís d'un intent d'un accident de trànsit, volíem dir. El vehicle accidentat circulava a gran velocitat, segons testimonis presencials, i va quedar bolcat al mig del carrer després de xocar contra diversos vehicles que hi havia aparcats. A l'interior es va localitzar el cos sense vida d'un jove de 26 anys que presentava possibles signes de violència previs a l'accident, en concret ferides d'arma blanca. Els Mossos van detenir dilluns un menor de 17 anys presumptament relacionat amb aquests fets.
1: Els Mossos també investiguen un altre apunyalament, en aquest cas comès a Arenys de Mar, al Maresme.
4: La policia catalana va rebre un avís cap a les 6 de la tarda ahir per una agressió davant de l'estació de Renfe de la localitat. En arribar als serveis d'emergència es va constatar que hi havia una persona amb ferides compatibles amb arma blanca i va ser traslladada a un centre sanitari. De moment no s'ha produït cap detenció.
1: I dos detinguts en relació amb un tiroteig a l'Hospitalet de Llobregat aquesta matí.
4: La policia ha rebut un avís poc abans de la una de la matinada per unes presumptes detonacions al carrer de Sant Carles. Han arribat al lloc, els agents no hi han trobat ningú, però sí que han comprovat que hi havia un impacte d'arma de foc en una façana. Posteriorment, els Mossos han interceptat un vehicle a la Ronda de Dalt, en sentit Besòs, amb dos ocupants que han estat detinguts per la seva presumpta implicació en aquests fets. No consten ferits ni s'ha trobat cap arma de foc.
1: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria a les forces marroquines l'entrada de migrants massiva a Ceuta del 30 i 31 de juliol. L'executiu analitza el document que el Centre Nacional d'Immigració i Fronteres ha enviat a l'Audiència Nacional i assegura que no s'ha ocultat cap informació sobre la possible implicació del Marroc. Avui se celebra el Dia de Ceuta, justament, i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments. Esther Vinguell, bon dia.
10: Bon dia. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que han conegut l'existència d'aquest informe per la premsa i que són els primers interessats en saber què va passar.
5: Es el momento de la cautela, de analizar en profundidad ese informe, esa información y de conocer todos los detalles que se mencionan en esa pieza periodística y que se refieren a un informe. Por tanto, en este momento, hasta que no conozcamos y no estudiemos en detalle y en profundidad ese informe, pido máxima cautela.
10: Bolaños ha mostrat respecte davant les manifestacions de suport a Ceuta d'aquesta tarda, però acusa el Partit Popular i a Vox de partidisme i de no facilitar la recuperació de la normalitat a Ceuta. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que el seu executiu està mobilitzant tots els recursos de què disposa i en un vídeo publicat a les xarxes socials s'ha mostrat convençut que la ciutat sortirà reforçada d'aquesta situació.
1: Una de les concentracions de suport a les quals feies referència, Esther, i que estan previstes també a molts punts de Catalunya, és el cas, per exemple, de Mataró, on el govern ha decidit desmarcar-se de la protesta perquè considera que la dreta fa un ús partidista de la situació a Ceuta. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
11: Una acció que parteix de la Crida Ciutadana i que posteriorment ha estat promoguda per la presidència de la Federació de Municipis d'Espanya, que lidera el PP, però que no compta amb el suport de tots els seus membres. A la ciutat han anunciat i conviden a participar-hi en aquesta concentració Partit Popular i Vox. El portaveu del PP, Cristian Escribano, reflexiona sobre com respondria la ciutat de Mataró si d'un dia per l'altre entren de forma il·legal 110.000 persones.
12: El que ha passat a Ceuta és com si en 24 hores entressin de forma il·legal a Mataró 110.000 persones, és a dir, gairebé el 80% de les persones que viuen a Mataró. Què passaria? Com se sentirien els ciutadans de Mataró? Espanya recolza a Ceuta i al poble de Ceuta, doncs el Partit Socialista decideix que no hi participarà.
11: Vox també ha publicitat una pancarta on sota el lema "No a la immigració, defiende España", el partit explica que s'uneix a la convocatòria per recolzar el poble de Ceuta davant la que diuen és una invasió migratòria. Escoltem Judit Cortés, regidora de Vox.
13: No deixa de ser doncs, el que nosaltres portem denunciant fa molt de temps. És una cosa que passa dia rere dia al nostre país, on entren doncs, milers de persones sense doncs, cap identificació, sense saber qui són ni què venen a fer aquí.
11: Per la seva part, els dos socis, el govern de l'Ajuntament, PSC i En Comú Podem, s'han desmarcat de la mobilització. Són crítics amb la gestió del govern central, però lamenten que el PP i l'extrema dreta facin ús polític d'una situació com aquesta.
1: En la mateixa línia s'ha expressat el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha rebutjat l'ús de la situació migratòria a Ceuta per fer confrontació política en les concentracions anunciades per aquest vespre.
14: Ens hem expressat sobre aquest àmbit en diferents ocasions. La nostra solidaritat amb el poble de Ceuta, la solidaritat del poble de Catalunya, fruit d'aquesta situació que s'ha viscut en els darrers dies, però també ho hem dit, no? Mostres de solidaritat totes, utilització de la solidaritat com un element de confrontació política, ninguna.
2: Notícies en xarxa.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. S'hi han fet més de 5.800, que són un 30% més que en els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions a urgències dels hospitals s'han mantingut en xifres similars. Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser persones grans i infants, però els responsables de salut pública avisen la joventut que no subestimi el risc de la calor. Avui, justament, el Servei Meteorològic ha confirmat que aquest estiu ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. Les insolacions i els cops de calor han estat la causa més freqüent de les atencions als CAPs per altes temperatures. Més de 3.400 persones i una bona part d'entre 15 i 45 anys, relativament joves i sense malalties cròniques. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública. Ho ha explicat a la xarxa.
16: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més... pues això, d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies, d'alguna manera, bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
15: Des del maig fins a l'agost, més de 1.800 persones han acudit als ambulatoris, també per deshidratació, i un altre grup per altres efectes, com ara l'empitjorament de malalties cròniques. 64 ciutadans han patit una síncopa i el registre oficial del Departament de Salut, el Cívic, recull 5 morts pels efectes de la calor. Han succeït al carrer, segons Mendioroz, i estan sota investigació judicial. El més preocupant per als responsables de salut pública és la tendència dels estius sufocants.
16: Temperatures cada vegada més elevades, cada vegada més extremes, cada vegada de major durada i, per tant, doncs, tant per els efectes directes com indirectes, cada vegada més present en quant a lo que és la salut de la població.
15: A urgències dels hospitals han atès més de 2.000 persones, una xifra semblant a l'estiu passat.
1: Aquest matí han començat les proves de la selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Són unes proves que s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran en el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança.
4: Enguany hi ha 770 estudiants més matriculats respecte de l'any passat. La majoria d'inscrits, uns 7.600, són estudiants de batxillerat, 1.300 provenen de cicles formatius. Els resultats es coneixeran a partir del 16 de setembre.
1: I com us dèiem, a partir de 2027, la convocatòria extraordinària de setembre es passarà a fer el mes de juliol per facilitar la matriculació de l'alumnat que es presenta a aquestes proves. A la demarcació de Girona s'hi examinen prop de 800 estudiants que aquest matí han començat les proves. Televisió de Girona, Marc Guibas.
17: Un total de 772 estudiants s'examinaran d'avui fins divendres a les proves d'accés a la universitat per determinar el seu futur educatiu. n'hi ha que s'han presentat per pujar nota, d'altres que havien suspès el batxillerat i alguns que simplement volen tenir-la feta per si en un futur la necessiten. Aquestes eren les paraules d'alguns dels estudiants després de fer el primer examen de castellà.
18: Jo per pujar nota, ja vaig fer juny.
19: Jo també per pujar nota, però era bastant assequible l'examen, sincerament. Era com el de juny.
18: Sí, no havia estudiat cap carrera ara mateix, així que per tenir el batxillerat i tot.
17: En comparació amb el setembre passat, s'han presentat a la convocatòria extraordinària una centena més d'alumnes de Girona.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres, obrim plana econòmica. L'atur suma el mes d'agost prop de 15.000 persones a Catalunya. Es tracta d'un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu. Enguany també té com a conseqüència la regularització extraordinària d'estrangers. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Tres dades negatives al mercat laboral a l'agost. Primer, aquest repunt habitual de l'atur a Catalunya de gairebé el 5% respecte al juliol que lidera el rànquing autonòmic. Segona, un increment interanual de la desocupació que es detecta per primer cop en 17 anys. I tercera, la caiguda de l'ocupació per sota dels 4 milions de treballadors. Ara bé, el govern defensa que les 329.500 persones parades esdevenen la xifra més baixa d'un mes d'agost dels darrers 20 anys. Paco Ramos és el secretari de Treball.
21: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
20: Dades de destrucció d'ocupació tremendament negatives pel sindicat UGT que reclama al govern un canvi estructural per superar l'estacionalitat del mercat laboral. Òscar Riu és el secretari de Política Sindical.
22: No podem seguir creant ocupació que es destrueix any rere any quan s'acaben aquestes temporades. Per això hem de fer un canvi i hem d'afrontar aquest canvi estructural que doni resposta a la ciutadania del nostre país.
20: Un increment de l'atur que s'explica per la fi dels contractes lligats a l'educació, al lleure educatiu i a la regularització extraordinària d'estrangers. Ara bé, des de la patronal de la petita i mitjana empresa apunten a una quarta causa que explicaria l'increment de la desocupació. Josep Ginesta és el president de PIMEC.
23: Afirmem, confirmem, ratifiquem amb dades objectives de que el problema està en com dissenyem, repensem i sobretot posem èmfasi en les polítiques actives d'ocupació en el nostre país.
20: No tot és negatiu. A l'agost ha pujat un 3% interanual l'afiliació a la Seguretat Social, que aconsegueix un nou rècord històric per 8è mes consecutiu impulsat per la regularització extraordinària d'estrangers.
1: El Consorci del Campus Clínic avala l'avanç del pla urbanístic i situa la nova facultat de farmàcia a Esplugues de Llobregat. L'edifici es farà en un terreny cedit per l'Ajuntament amb previsió d'entrar en servei al setembre de l'any 2032. Esplugues Televisió, Pau Garrido, bon dia.
24: Bon dia. Avui s'ha celebrat la reunió del Consell General a l'espai Corbaró d'Esplugues de Llobregat, on s'ha enllestit l'avanç del pla director urbanístic, un projecte que vol transformar més de 69 hectàrees situades a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat i Esplugues. S'han tractat temes com la nova facultat de farmàcia i ciències d'alimentació que situarà Esplugues justament. Un projecte que, segons David Escudé, rector de la Universitat de Barcelona, és un pas molt beneficiós per a la ciutadania.
25: Per tant, tots els esforços que vagin amb la línia d'intentar ser molt més eficients en la gestió i en la generació de noves terapèutiques en la farmàcia hospitalària redundarà en un benefici col·lectiu indubtable.
24: Un pla que compta amb més de 380.000 metres quadrats destinats a assistència sanitària, investigació i docència. També es modificarà la mobilitat d'aquests municipis per facilitar el transport, tot amb l'objectiu de crear un model de ciutat més sostenible i, sobretot, molt més connectada.
1: Gràcies, Pau Garrido, des d'Esplugues Televisió, i ens situem ara a les comarques de l'Alt Penedès i el Garraf. Allà una trentena de municipis han aconseguit millorar en 6 mesos els índexs de recollida selectiva. Ha estat després d'implementar un nou model de recollida que utilitza contenidors intel·ligents, uns contenidors que només es poden obrir amb el clauer que ha de tenir cada família. Canal Blau, Pere Lobato.
26: La Mancomunitat Penedès Garraf assegura que el primer balanç amb les dades del primer mig any d'implementació del nou servei de recollida de la brossa ha de ser positiu. Tot i les crítiques inicials de molts veïns al nou model de contenidors instal·lats, pels passos a seguir amb els clauers i per la reducció del nombre de contenidors que s'ha aplicat. L'índex de recollida selectiva ha passat del 42 al 57% en aquests municipis, situant-se així lleugerament per sobre del que marquen les normatives europees, i s'ha aconseguit en reduir la fracció del rebuig en un 27%. David Martínez, cap del Servei de Residus de la Mancomunitat Penedès-Garraf, es mostra a la vegada satisfet i prudent.
0: Agafant dades objectives, sí que el balanç està sent prou positiu. I dic prou positiu perquè no m'agrada tampoc donar la sensació de triomfalismes. És a dir, el marge de millora encara és molt gran. Hi ha coses que s'han de millorar.
26: Martínez no amaga que l'incivisme també és un element que ha aparegut amb el nou model de recollida de residus. Ara el repte serà restringir els horaris en què es puguin obrir els contenidors de rebuig per reduir aquesta fracció, ja que actualment està permès obrir-los en qualsevol moment.
1: És moment per a la cultura. Prop d'un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona en la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. En total, 282 segells editorials presentaran els seus catàlegs del 18 al 27 de setembre. 10 dies plens d'activitats amb presentacions, signatures i també espais per a infants i joves, amb especial atenció enguany als continguts digitals creats al voltant del llibre. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. La setmana repeteix extensió i ocuparà 9.000 metres quadrats del passeig de Lluís Companys. En aquest espai s'hi instal·laran 98 casetes amb 332 expositors, 282 dels quals segells editorials d'arreu dels territoris de parla catalana. Hi haurà tres escenaris dedicats a activitats per adults i joves, un de familiar i espais com una nova zona dedicada a oficis del llibre, que divulgarà la feina de les biblioteques. Tot pensat per, com ha explicat Oriol Magrinyà, president d'editors.cat, repetir la xifra de visitants l'any passat, més de 100.000 persones.
5: Veiem com el sector editorial en llengua catalana cada cop és un sector més complet i cada cop hi ha menys excuses per no llegir en català. I tot això, la setmana permet, durant 10 dies, durant un mes, posar-ho en un aparador i visibilitzar-ho.
3: Més enllà de la inauguració a càrrec del darrer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida, s'han programat 270 activitats per a joves i adults i una vuitantena per a infants. Això cal afegir més de 200 signatures d'autors previstes i 24 itineraris literaris. Enguany, a més, es dedicarà un espai diari a presentar prescriptors digitals de llibres en català.
1: De Barcelona a Tarragona, perquè aquesta tarda hi comença el Festival Internacional de Teatre, el FIT Noves Dramatúrgies. Ho fa amb l'espectacle itinerant Dones de Llum i la funció inaugural, titulada Bomba Va. Durant 5 dies, el festival reuneix 16 espectacles del bo i millor de l'escena internacional i del territori. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El FIT arrenca amb la funció inaugural Bomba Va de l'actriu i dramaturga Glòria Rivera, un espectacle festiu, canalla i provocador, complirà el Teatre Tarragona. Ya la gente me conoce. La guissonenca va presentar el seu primer espectacle a Tarragona i ara convertida en una de les artistes més sol·licitades, torna amb aquesta proposta plena d'humor àcid i de crítica a l'auge de l'extrema dreta i a les guerres, com ella mateixa ha explicat a Tarragona Ràdio.
7: El discurs de la dona que no ha donat a llum, llavors la llum la tenim a dins i aquesta llum doncs, ens il·lumina per crear, per estar a l'art.
6: Des d'ara i fins diumenge, 16 espectacles del FIT en la seva 13a edició.
1: I amb música arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Marc Casado marxa al Deportivo en el retorn dels gallecs a primera.
8: Bon dia, Marta. El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Corunya i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada.
9: Bé, estan muntant un molt bon projecte i amb ganes d'il·lusió. Deixar de donar a jugar un any al Barça sempre és complicat, però bueno, m'han proposat un projecte molt guapo i molt il·lusionats amb el que ve. Bueno, sí, com és normal, no? A tothom li costa marxar de casa, però bueno, com et dic, il·lusionat amb el projecte que té el Depor i ja està, poca cosa més. No, ja hem parlat amb el club, com hem gestionat les coses, com ho han fet ells i ja està. Tots tenim coses a millorar, tots hem fet coses bé i coses a millorar i ja està.
8: Avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo, després de guanyar el Mundial aquest estiu. En un últim dia de mercat, el d'ahir, on l'Espanyol va anunciar l'arribada del defensa de l'Atlètic Club, Andoni Gorosabel, jugador de 30 anys que arriba cedit amb opció de compra.
27: Bueno, yo creo que al final es un club que tiene mucha tradición, muy cercano con su gente. Y bueno, me siento tan identificado con eso y la verdad que con muchas ganas de poder debutar aquí y nada, con ganas de dejármelo todo. Soy un jugador agresivo que intenta estar concentrado todo el partido, que lo que digo, que se deja todo, que lo da todo por el equipo y por el club cuando juega y nada, pues mínimo eso, ¿no?
8: A segona divisió, el davanter Agustín Costia deixa el Centre d'Esports Sabadell. Precisament aquest vespre es decideix el títol de Copa Catalunya de Futbol amb la presència del Centre d'Esports Sabadell, que disputa la final contra el Barça Atlètic. Serà a la Nova Creu Alta a 8:45 del vespre en la lluita pel títol català. És la final de la temporada passada. Escoltem el tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
4: Hem de ser conscients que tenim l'opció de lluitar per aixecar un títol. Això, tenim l'opció d'assolir una cosa junts que quedarà per la història. Són dos amb més de 100 i escaig anys. Això parla de la dificultat, i ho podem fer a casa i junts. Crec que portem ja temps lluitant per coses maques, no ens ha de fer restar-li valor. Costa molt i s'ha de viure amb intensitat quan estàs lluitant per coses tan collonudes.
8: En bàsquet, el FIAC Girona ha fitxat el base lituà Dominikas Stenonis, que ha signat contracte temporal amb opcions a quedar-se fins a final de temporada. El director esportiu del club gironí és Fernando Sanemeterio.
10: Tras el infortunio de la lesión de Isaac, el club entiende y hace el esfuerzo, y nosotros entendemos que necesitamos reforzar esa posición de base para empezar la competición con la doble competición con tres bases. Y bueno, pensamos en Dominikas, que es un jugador que el año pasado jugó muy bien en una liga evidentemente de nivel inferior a la ACB, pero que creemos que puede estar preparado para jugar a la CB, y sobre todo que encaja bien en nuestro estilo de juego.
8: I avui juguen el gran gruix de partits de la segona jornada de l'hoquei Lliga Catalana Plata Masculina. Gec Manlleu, Olot Mataró, Sant Cugat Vic, Palafrugell Sant Just i Tordera Vilaseca.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: amb la 54.
1: Fes-la diferent, aquesta última. Així, amb una mica d'alegria.
0: Alegria.
1: Vinga, va, som-hi.
2: Què podem dir més?
3: És que no sé de què se tracta.
2: Tu, és un programa de coses xules.
0: Aneu a punt d'escoltar un meravellós programa de ràdio.
4: Jo escolto Ràdio 54 a la meva ràdio del poble.
5: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
1: Estupendo.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parlem Sònia Kerr i Marta Pardell. Dol a Manresa per l'apunyalament mortal d'un home a la matinada de dimarts, presumptament a mans de dos menors de 15 i 16 anys. Prop de 200 persones s'han concentrat aquest migdia davant de l'Ajuntament de la capital del Bages per fer un minut de silenci en record de la víctima de 45 anys.
2: L'alcalde Marc Aloi ha demanat la condemna unànime de tots els partits i la ciutadania després dels missatges racistes compartits per Vox i Aliança Catalana a xarxes socials arran d'aquest crim.
3: Que alguna cosa ha fallat quan uns joves de 16 anys utilitzen aquesta violència extrema. I no ho podem permetre, no ens ho podem permetre com a societat. I hem de fer pinya com a societat per mostrar una condemna conjunta, rotunda i sense escletxes davant d'uns fets tan greus.
1: El govern espanyol demana cautela davant l'informe que atribuiria al Marroc l'entrada massiva de migrants a Ceuta.
2: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, demana prudència i temps per analitzar l'informe.
4: És el moment de la cautela, de analitzar en profunditat aquest informe, aquesta informació, i de conèixer tots els detalls que se mencionen en aquesta peça periodística i que se refieren a un informe.
2: Avui se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant els ajuntaments que estan rebent crítiques per ús partidista.
1: La calor extrema dispara aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya.
2: Els col·lectius més vulnerables han tornat a ser les persones grans i els infants, però Salut Pública avisa a la gent jove que no subestimi el risc de la calor. Aquest estiu, de fet, ha estat el més càlid registrat mai a Catalunya.
1: En economia, l'atur suma a l'agost prop de 15.000 persones a Catalunya.
2: Un tradicional repunt de la desocupació que s'explica pel final de la temporada d'estiu i com a conseqüència de la regularització extraordinària d'estrangers.
1: En clau cultural, tot està a punt per a la setmana del llibre en català, amb prop de 300 segells editorials.
2: Del 18 al 27 de setembre, un centenar de casetes ompliran el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb presentacions, signatures i espais per a infants i joves. Enguany, amb especial atenció als continguts digitals al voltant del llibre.
1: Pel que fa als esports, Marc Casado marxa al Deportivo de la Coruña en el retorn dels gallecs a Primera Divisió, Joan Barberà.
5: El jove migcampista de Sant Pere de Vilamajor deixa el Barça per tenir minuts a Coruña i seguir creixent com a futbolista. Casado se'n va fins a final de temporada. I avui a les 5 de la tarda l'Ajuntament de Terrassa fa una recepció oficial al migcampista terrassenc Dani Olmo després de guanyar el Mundial aquest estiu. I aquest vespre es decideix el títol a la Copa Catalunya de Futbol. El Centre d'Esport Sabadell i el Barça Atlètic es veuen les cares a la nova Creu Alta a 8:45 del vespre.
0: Notícies en xarxa.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.
1: I just hope that someday someone would love me.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12 a partir de les 7 de la tarda a l'hora

0: de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El director general de la Policia Nacional, Francisco Pardo, ha comunicat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que no existeix cap informe policial que atribueixi a les forces de seguretat del Marroc la planificació o execució de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Segons fons del Ministeri, però, Pardo no tenia coneixement de cap informe perquè la jutgessa de l'Audiència Nacional que instrueix el procés penal va donar ordres de no facilitar als seus superiors cap informació. Les mateixes fonts apunten que aquest dimecres la magistrada ha autoritzat l'equip investigador a donar accés als seus superiors a l'informe i que aquest no vincula l'allau migratòria al Marroc. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha demanat prudència i temps per analitzar l'informe. Avui, per cert, se celebra el Dia de Ceuta i s'han convocat concentracions de suport davant dels ajuntaments.
2: Màxima cautela. Estamos en el momento de conocer en detalle y en profundidad ese informe al que se refería la información de un medio de comunicación, el diario El Español. Cuando tengamos conocimiento, pues veremos, pero en este momento lo que corresponde es que tengamos la información en detalle y en profundidad.
1: La calor extrema ha disparat aquest estiu les atencions als centres de primària de Catalunya. Se n'han fet més de 5.800, un 30% més que els mateixos mesos de l'any passat, i les atencions d'urgències s'han mantingut en xifres semblants. Hi ha col·lectius vulnerables, les persones grans i els infants, però els responsables de salut pública avisen

0: als joves que no subestimin el risc de la calor. Escoltem el Jacobo Mendiorov, el subdirector general de Vigilància i Resposta d'Emergències de Salut Pública.
1: No sabem si és un efecte pues, d'estar més a la platja o és un tema més de l'exposició laboral o és un tema més pues, això d'alguna patologia concreta, però sí que és veritat que potser la població que, no, que és més jove i que no té patologies d'alguna manera bueno, subestima potser els efectes directes que pot tenir la calor quan té aquesta intensitat i durada.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, inicia avui un viatge institucional a Ucraïna per mostrar el suport de Catalunya al poble ucraïnès davant la invasió russa. Durant 48 hores, el país es reunirà amb autoritats del govern de Volodymyr Zelensky i diverses regions. I aquest matí han començat les proves de selectivitat de setembre amb 9.000 estudiants matriculats. Les proves s'allargaran fins divendres i són les últimes que es faran el mes de setembre, ja que a partir del curs que ve la convocatòria s'avança al juliol.
2: Notícies en xarxa.

Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Antina.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances. Antena Caro.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la mitjana.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Pol, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Serà un brindis a la lluna o era el sol, no sé.
2: I portem més enllà dels èxits. Tina Caro, ben

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre.

0: FM.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro.
2: FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, i a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports. Serà un brindis a la lluna o era
1: el sol, no sé. Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

0: A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada. Antena Caro, obert sempre per vacances.
1: No sé com és.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Hores d'ara hi ha convocades concentracions a diversos municipis de Catalunya i arreu de l'Estat en solidaritat amb la població de Ceuta i per la crisi generada per l'arribada massiva d'immigrants com que va tenir lloc el passat 30 de juliol a la ciutat autònoma. La concentració té lloc avui que coincideix amb el dia de Ceuta i parteix d'una crida ciutadana posteriorment promoguda per la Federació de Municipis d'Espanya i liderada pel PP i Vox. A Barcelona, per exemple, els Mossos han dividit la plaça Sant Jaume amb un cordó policial per evitar enfrontaments entre els manifestants convocats per PP i Vox i els que han estat citats per Unitat contra el Racisme i el Feixisme. I l'Ajuntament de Tàrrega ha dut a terme avui al migdia la reunió de seguretat de Fira Tàrrega d'aquest any per garantir una bona coordinació de dispositius policials i d'emergències habilitats durant la celebració del 10 al 13 de setembre. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Durant la reunió encapçalada per l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perello, s'ha anunciat que s'ha actualitzat el pla d'autoprotecció de la Fira i serà vigent pels pròxims 4 anys. A més, l'alcaldessa ha anunciat un increment de seguretat.
3: Policia local triplica, posa 3 efectius tots els dies de la fira, per tant faran tots treballant en la fira, però també tenen la resta de ciutat. En aquest mateix sentit, també Mossos d'Esquadra posa una totalitat de 60 serveis, també que la oficina mòbil de Mossos d'Esquadra, que normalment estava doncs, al pati i continuarà sent, però afegint que ara tindrà també connexió directa amb les oficines de Mossos d'Esquadra.
2: La reunió ha plegat autoritats, personal tècnic i representants dels serveis de seguretat sanitaris i de prevenció, que treballaran coordinadament amb els serveis externs.
1: I els Mossos d'Esquadra han anunciat un conductor de 39 anys per circular 173 km per hora en un tram limitat a 70 km per hora, concretament a l'L313 a Torrefeta i Florejacs. La policia va detectar el conductor del vehicle durant un control de velocitat que van muntar en aquesta via. Els agents van denunciar-lo penalment per un delicte contra la seguretat viària. I a Tarragona, les festes de Santa Tecla seran marcades per l'aniversari dels gegants moros i pel foc, perquè es commemoren els 600 anys d'aquest foc festiu a la ciutat. Finalment, i després de la polèmica oberta aquest estiu, no hi haurà barraca. Santa Tecla arrenca el dia 15 amb la crida i s'allargarà, com fa sempre, habitualment recordem, fins al dia 24 de setembre. És tot el moment, d'aquí una hora més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Aquesta setmana a Roquetes, de l'1 al 22 de setembre, pressupostos participatius a Roquetes. Els ciutadans i ciutadanes de Roquetes podran proposar i votar les inversions on volen que es destinin part dels seus recursos econòmics municipals. Es podrà presentar una proposta per persona del 2 al 22 de setembre i dissabte 12, a partir de les 7 de la tarda, a l'Hort de Cruells, Fira Gastronòmica del Vi i de Productes Locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo. I a partir de les 12 de la nit, concert de Band de Col, amb entrada gratuïta. Més informació al web roquetes.cat. Roquetes, terra viva entre l'Ebre i els ports.
1: Antena Caro.

A l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the summer's here. Obert sempre per vacances.

Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. 9, 9, 6, 0.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

A l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdiada.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: flores en abril.
1: Molt més que cançons que estimes.
2: Antena Caro.
1: Tota la música. Antena Caro. Són les 12.

A l'estiu, desconnecta. Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.

l'estiu, desconnecta. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro. When the sun is here. Obert sempre per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

a l'estiu, Antena Caro. El refugi musical on sona més que música. Antena Caro no para ni per fer la migdia